Tasmania m'ha fin de comer, 4 hores i 10 minuts. Ja quasi. No vull pregues ganes de digerir-les.